0: Bona nit, senyor King Kong.
1: Bona nit.
0: Senyor Astèrix,
1: que i el
0: Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i el patufet. Senyor Charlot, senyor Obelix i en Pinocho, ben

0: arribem, la fada bona i la venta al foc i el Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick i l'emperatriu Sisi i en Mortadelo,
1: Mortadelo
0: i en Filemón i en Guillem Brown i en Guillem Tell i en Guillem Matrasco, la caputxeta